0: tremenda ta cançó, Guillo. Uaixo, uaixo, vien ahí, vien ahí. Però vien a l'Artoni també, que t'aixeco la criatura. Vien ahí, vien ahí.
1: Ah, que remato.